èmi náà lọ ilé ọdún láàárọ̀ ọ̀la ọlọ́run wo sàn torí ètò ló jẹ́ ń wà lé jẹ́ ń wà nílé lálẹ́ ilé ọdún yá lọ́la ọlọ́run mọ̀ mọ́ 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009 0906 2009